Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
3: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
3: Molt bon dia. Som totes de Lloret, una campanya per combatre els rumors i defensar la convivència.

0: Aquest dilluns s'ha presentat la campanya Som Totes de Lloret, impulsada per l'Ajuntament i que vol fer front als rumors i discursos d'odi que afecten la convivència en el municipi. La iniciativa destaca la diversitat local amb més de 100 nacionalitats i promou el respecte i també la cohesió social. El projecte s'ha desenvolupat amb la participació de professionals, entitats socials i veïnals i es concreta en un espot audiovisual que escoltarem d'aquí a uns minuts i altres peces basades en experiències quotidianes. Una de les imatges principals és la d'una nena que expressa el seu rebuig als prejudicis amb el missatge Som totes de Lloret, simbolitzant una mirada més inclusiva i crítica amb els estereotips. En uns minuts, com diem, escoltarem aquest espot i parlarem de tot plegat amb el regidor Alejandro Pérez i també amb Montse Rey, que és a cap dels serveis socials especialitzats de l'Ajuntament. És el nostre tema de portada d'avui dimarts 19 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. El que fem ara és donar pas als altres titulars del dia i els anunciem amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. L'Ajuntament ha volgut reconèixer aquest dilluns la trajectòria de l'empresa Rètols Halley i la seva aportació al municipi al llarg de 40 anys. Signen la majoria de cartells de discoteques, hotels i restaurants. Avui escoltarem el seu propietari, Manuel Juan Álvarez. Tot seguit obrirem plana esportiva perquè avui es tanca l'estudiant de ferro amb la prova de natació a Fanals i participen 150 alumnes de tercer i quart de l'ESO de 5 instituts de Lloret. També farem valoració del míting de l'atisme que la Sansi ha organitzat aquest diumenge. Escoltarem el seu president, José Luis Blanco. I acabarem parlant de la tercera edició de la Nit de la Comunicació de la Selva, que se centrarà en el paper creixent dels algoritmes en la selecció i distribució de la informació. La jornada tindrà lloc aquest dijous a Santa Coloma de Farners.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris d'avui dimarts i sabrem quina és la previsió del temps per aquesta setmana a Lloret de Mar, amb tota la informació actualitzada. Amb aquesta portada donem pas al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible amb Moisés García, Roberto Moreno, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Ens situem ara mateix a les 8 i 3 minuts del matí, moment de donar pas a la crònica del temps, que ens anuncia una previsió més tranquil·la avui dimarts, amb nuvolades, però difícilment arribarà a ploure a la Selva Marítima. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Aquest dimarts el temps estarà molt més tranquil, amb força sol, combinat amb núvols prims. Això sí, encara creixeran nuvolades de tarda aquí a la zona nord-est, que deixaran un cel més variable a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, quan poden arribar aquestes nuvolades, però en principi avui el risc és baix que arribin ruixats a la zona de la Selva Marítima. Si arriba a caure alguna gotellada, en principi poca cosa i de caràcter passatger i totalment anecdòtic, perquè en general no s'espera pluja al litoral. Això sí, els ruixats avui ja quedaran més concentrats i focalitzats a la zona interior nord-est, Pirineu. Per tant, a poc aquest anticicló que es va instal·lant a casa nostra cada cop amb més calma. Avui també comencen a pujar les temperatures, ambient més càlid al migdia, una màxima al voltant dels 22 graus. I atenció, les pròximes jornades, perquè els termòmetres es disparen.

0: pararan cada dia, aniran pujant més i ens podem plantar dijous, divendres amb màximes al voltant dels 25-26 graus aquí a Lloret, però al voltant dels 30 a l'interior i fins i tot els 35 a Ponent. Ja diem, aires estiuencs els que tindrem els pròxims dies amb valors per sobre de la mitjana, amb molta calma, sol en general, sense pluges a mitjà termini i potser a partir de la setmana que ve els termòmetres tornin a baixar, però fins llavors, sobretot a partir de dimecres i dijous, tocarà suar de valent.
1: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. Comencem amb la temperatura, que és de 14 graus. La humitat se situa a aquesta hora al 88%. I també volem aportar aquesta dada, aquesta informació que ens acosta, com sempre, ben puntual, no falla mai, el nostre col·laborador, en Jaume Masdevall. Són els 6 litres per metre quadrat que han caigut aquest dilluns al terme de Lloret de Mar.

0: Avancem amb més continguts d'actualitat. Ens situem a les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 19 de maig. El que fem ara és anar al quiosc i repassar les portades d'aquesta jornada informativa. Josep Altafulla, quan vulguis.
1: Primeres planes dels diaris comarcals. Diari de Girona ofereix a tota plana la imatge amb el rètol i els protagonistes, incloent l'alcalde de Girona, amb aquest titular: Marrecs porta l'elit a Girona. Diu la notícia que els castellers de Vilafranca i la jove de Tarragona aniran a màxims pels 30 anys de castells a la plaça del Vi. S'espera una festa important. També en primera plana, Girona té un dèficit de gairebé 20.000 habitatges. En bateria de titulars, la família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros. En salut, Carme López rellevarà Josep Vilaplana al capdavant dels metges gironins. A Salt, l'Ajuntament preveu 47 accions amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Illa i Junqueras firmen avui l'acord dels pressupostos de la Generalitat. I en esports, s'esgoten en poques hores les entrades per a la gran final contra l'Eix, contra l'Elx amb Multilivi. Ara repassem la portada del Punt Avui.

0: El Punt Avui destaca en primera plana supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes. És la primera plana del Punt Avui. Els diaris estatals. Primeres planes dels següents diaris. El País obre dient que Vox reclama al Partit Popular Andalús que assumeixi la prioritat nacional. Imatge per Illa i Junqueras segellant el pacte pels pressupostos catalans. I a més, l'OMS alerta que la humanitat està a punt d'una pandèmia. El Mundo, en primera plana, el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons. Diuen que no se'ls veu guanyadors. També hi ha un petit requadre per l'absolució de Shakira que reviu el descontentament amb Hisenda. A La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos i Moreno pretén governar sense Vox a l'espera de les seves exigències. El diari La Razón, Moreno s'adapta a la via Feijóo pel canvi i negociarà amb Vox, mentre que l'ABC són dos els titulars i Sánchez no es culpa després de quatre derrotes. Imatge per a Sánchez per una banda i Moreno amb Feijóo per una altra.
1: Doncs gràcies, Josep, per repassar aquestes portades. El que fem ara és copsar l'actualitat de les últimes hores, mirant, en aquest cas, el portal de notícies del 3Cat Info. Ara mateix ens porta a parlar de política catalana. Esquerra i el govern segellen aquest matí l'acord de pressupostos a l'espera dels comuns. Alicia Romero i Oriol Junqueras compareixeran per separat davant la premsa després de la fotografia de l'acord al Palau del Govern català. D'altra banda, explica la notícia que Esquerra valida l'acord amb el govern pels pressupostos després d'un Consell Nacional maratonià. Aquest dimarts, Salvador Illa i Oriol Junqueras, com hem dit, formalitzaran l'acord que dona llum verda en els primers comptes del govern socialista. També llegim que Govern i Esquerra presenta la línia del tren orbital, un projecte a recuperar per aprovar els pressupostos. El projecte impulsat per al primer govern tripartit té un cost de 5.200 milions d'euros que està previst que assumeixi l'Estat. D'altra banda, reobert un carril de l'AP7 en sentit nord a Santa Margarida i els Monjos després del xoc de dos camions. Els dos camions van col·lisionar i es van incendiar, cosa que va provocar diverses explosions perquè un transportava esprais, però no hi va haver ferits. Més qüestions, nova jornada de vaga a l'educació centrada avui en el Maresme, el Vallès Occidental i també a l'Oriental. Dimecres els sindicats convocats tenen cita a Educació, però si la negociació no avança quedaran encara 10 dies de vagues, dues de les quals volem dir a tota Catalunya. Més a titulars, la Fundació Vila Casas es querella contra l'exgerent Joan Torres, a qui acusen de quedar-se 400.000 euros. L'entitat que va acomiadar-lo fa un any l'acusa d'administració deslleial, falsedat documental i apropiació indeguda a través de pagaments a restaurants, comerços i multes. Més qüestions, en aquest cas de l'àmbit internacional, Ebola a la República Democràtica del Congo, opcions d'expansió i riscos en ser una zona en guerra. Segons la Organització Mundial de la Salut, ja hi ha 88 morts confirmats, més d'un centenar segons el govern congolès i un total de 336 casos sospitosos. En política espanyola, es fa una anàlisi, Sánchez i Feijóo s'encallen a Andalusia i el seu pols s'enroca. El PP torna a dependre de Vox i l'aposta del president espanyol per ministres com a candidats suma una altra derrota. També llegim que el Parlament demana a la síndica i al defensor del poble investigar les morts i abusos a l'Emili. La iniciativa, sorgida després dels fets destapats pel documental Et faran un home, al 3Cat, ha tirat endavant amb els vots d'Esquerra, Junts Comuns i la CUP i l'abstenció del Partit Socialista. I per acabar, un titular que fa referència a Shakira, que guanya l'última batalla judicial amb Hisenda, que li haurà de tornar 55 milions d'euros. L'Audiència Nacional considera que la cantant no era resident habitual a Espanya l'any 2011 i, per tant, no havia de pagar impostos a l'agència tributària.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Nova.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
2: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
3: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
4: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
6: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
7: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 i a 19:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
9: Connecta amb la teva ràdio, Nova Ràdio Lloret.
10: Anem a veure. Vandalisme, desperfectes a béns públics... Espero que tinguis una bona excusa.
11: Començar ahir a la tarda, cap a les 5:32, si no recordo malament. Estava esperant l'autobús amb la Vika i el seu pare, quan de cop...
12: Aquests russos no són de fiar.
13: Són tots uns mafiosos.
11: No havien passat ni 5 minuts d'això, de com vaig haver de tornar caminant fins a casa, em va agafar gana.
14: Mira, sé que no paren de tenir fills.
13: Clar, així tenen més ajudes.
14: Sí, aviat serà més que nosaltres.
11: Després vaig haver d'acompanyar l'àvia a la perruqueria, que deia que tenia els cabells com un niu de pardal.
15: Què et penses, que no m'ho conec? Venen aquí per robar-nos los maridos.
10: Zoe, ho sento, m'estava enganxant la història, eh? Però tinc molta feina i les normes són les normes.
11: Senyora directora, no ho entén. El Boric em porta a l'escola quan la meva mare d'entradora a la feina. Gràcies al Jasnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Jaume i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els rumors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata, però jo no vull perdre el que em fa ser qui sóc.

0: Acabem d'escoltar Les Pots Som Totes de Lloret. Forma part d'una nova campanya presentada aquest dilluns i que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i els discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps.
1: La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Donem pas al regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
2: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents i doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors, buscant doncs, a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs, que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió s'ha doncs, fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs, quines necessitats hi havia i quines coses s'havien doncs, de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim hem de buscar, hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs, allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
0: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials del territori que des de fa temps treballen per reforçar la cohesió i el respecte mutu. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives als prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Escoltem ara Montse Rey, cap dels serveis socials especialitzats.
3: A través d'aquesta taula de cohesió i convivència, on hi han representades diferents entitats del tercer sector, hi han diferents seccions de l'Ajuntament, hi han diferents tècnics i diferents persones que viuen i conviuen a ciutadania també de Lloret. Llavors aquesta campanya neix amb la intenció de seguir treballant aquesta convivència i el que es fa és treballar amb aquestes seccions de manera transversal, però també amb les diferents comunitats que representen la diversitat de Lloret, que són 103 nacionalitats diferents. El que es fa és un procés participatiu on es treballa amb aquestes comunitats i es veu quins rumors són els que normalment solen sorgir, no? Pues quan vas al supermercat a comprar, quan estàs recollint els teus fills a l'escola, quan estàs a la perruqueria i quan estàs prenent alguna cosa el cap de setmana amb els amics. I llavors, a partir d'aquestes situacions més quotidianes i d'aquests rumors que ens anem trobant amb el dia a dia, es treballen aquests rumors.
1: La campanya es concreta en un spot audiovisual i diverses peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i experiències reals.
0: Una de les imatges centrals és la d'una nena que, cansada de sentir comentaris injustos sobre el seu entorn, decideix expressar-se a través d'un mural amb el missatge "Som totes de Lloret".
1: Aquesta mirada infantil, directa i sense filtre, serveix per qüestionar els relats que sovint es donen per fets.
0: El projecte ha comptat amb la participació de veïns i de veïnes, així com la implicació de diferents comunitats al municipi, amb l'objectiu que el relat reflecteixi la realitat diversa que hi ha a Lloret. La voluntat és generar identificació i obrir espais de diàleg més enllà dels discursos simplificadors.
1: Amb aquesta acció, Lloret posa sobre la taula la necessitat de construir una convivència basada en el respecte, el reconeixement de les diferències i allò que uneix les persones que comparteixen el mateix espai.
0: L'Ajuntament posa en marxa, com diem, aquesta acció de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat existent al municipi i pal·liar l'augment dels discursos d'odi. Aquest projecte neix a la taula de cohesió i de convivència, un espai de treball sorgit del Consell Municipal de Cohesió Ciutadana.
1: Es tracta d'una taula molt diversa, formada per Càritas, Creu Roja, l'Oficina de Català, el Centre de Formació d'Adults, Joventut, el Servei de Mediació Ciutadana, Comunicació, el Pla de Ciutadania, Turisme, Centre Obert, Participació Ciutadana, Teatre, Biblioteca, Serveis especialitzats d'atenció social i gerència.
4: Bon dia, bona hora.
0: Ens situem a les 8 i 22 minuts del matí. Canviem de qüestió. Després de més de 4 dècades d'activitat a Lloret de Mar, l'empresa Retols Highley, fundada per Manel Juan Álvarez, inicia una nova etapa amb el relleu generacional al capdavant del negoci.
1: La firma dedicada a la retolació ha deixat una empremta destacada en la imatge de discoteques, hotels, restaurants i botigues de la vila. El paisatge urbà i l'estètica nocturna de Lloret porten el segell de Retols Highley al darrere.
0: Són tot un referent aquí. L'Ajuntament de Lloret ha volgut reconèixer aquest dilluns la trajectòria de l'empresa i la seva aportació al municipi al llarg d'aquests 40 anys. Donem pas a la regidora de Comerç, Cristina Aymerich.
5: Hem volgut fer aquest reconeixement a l'empresa familiar Retols Highley, al nen Manel, a la seva dona, l'Anna, a la seva filla, la Sandra, doncs per tota aquesta trajectòria, aquesta dedicació a la retolació i a la imatge comercial de Lloret. Ens deia que portava quasi ben bé 40 anys d'experiència treballant aquí al municipi, que havia doncs format part a les primeres il·luminacions de Nadal, que antigament es feien tubs, res de leds ni ordinadors, i que era un muntatge totalment diferent, que han participat també a les carrosses de Reis. Llavors, empresa familiar molt vinculada al teixit de Lloret de Mar, i nosaltres el que hem volgut és doncs donar-li les gràcies i aquest doncs agraïment per tota la trajectòria i tota aquesta feina que han dedicat a Lloret de Mar.
1: La trajectòria de Manel Juan, però, es remunta més enllà de Lloret. Abans d'establir-s'hi, ja treballava a Barcelona i des de ben jove visitava el municipi per col·locar rètols. Amb el temps va acabar consolidant-hi el seu projecte empresarial. L'escoltem.
6: He treballat molt per Tropis, per Sant Trop, per Londoner, bueno, quasi totes les discoteques les he fet jo. I bueno, he tingut bastanta feina i la veritat és que estic molt agraït a Lloret.
0: Ho explica Manuel Han. Noms com Tropic, Sant Trop o diversos establiments hotelers formen part del seu recorregut. Alguns dels treballs de Retols Highley, fundada el 1986 aquí, quan va passar el cometa, continuen visibles avui en dia.
6: L'empresa abans feia coses molt, molt grans, com per exemple el ròtol de Magic Park, que la M aquella té quasi 4 metres. Això ja Sandra ja no ho farà. Això avui dia ha canviat tot una mica tot. I encara estic content quan veig, per exemple, a Tropics, hi ha dos rodones que són els anagrames, que aquest el vaig fer jo ja fa molts anys. I han canviat coses, però està seguint allà. I, per exemple, hi ha coses que veig a Lloret que encara continuen. I mira, encara hi són.
1: Retols Highley, que passarà el negoci a mans de la filla, ha treballat en moltes discoteques, però també en hotels com Marsol. Amb el propietari de la cadena Guitar, va anar fins a Cuba.
6: I sobretot hem treballat molt per Guitar. Quan estava el senyor Climent, que era el propietari, vam treballar per Cuba també, vam anar a Cuba. Bueno, no s'hem mogut molt, eh?
0: Retols Highley ha rebut aquest dilluns el reconeixement de part de l'Ajuntament pels seus 40 anys a Lloret de Mar.
4: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 25 minuts del matí, obrim plana esportiva. Avui es du a terme l'última prova de l'Estudiant de Ferro, un triatló no competitiu que es du a terme al llarg del curs. El formen tres disciplines, que són natació, trail i bicicleta de muntanya, i es planteja com una experiència voluntària, allunyada de la competició, on el més important és la participació i el treball personal.
1: Al llarg dels anys, el projecte s'ha consolidat com un espai de trobada entre alumnes de diferents instituts que hi troben l'oportunitat per compartir esport, entorn i coneixença mútua. Com diem, avui és el torn de nedar a la platja de Fenals.
0: La professora d'Educació Física del Col·legi Immaculada Concepció, Xana Solés, destaca que es preveu la participació de 150 alumnes de tercer i quart de l'ESO de 5 instituts de Lloret.
7: La darrera prova de l'Estudiant de Ferro, que organitzen els 5 instituts de Lloret. Hi participen al voltant d'uns 150 alumnes de tercer i quart d'ESO i és totalment voluntària i no competitiva. Consisteix en nedar uns 150 metres d'anada i tornada i es realitza a la platja de Fenals i es neda paral·lel a la sorra, a la platja. Els alumnes que han participat en les tres proves, tant la de córrer, la de bici i natació, aconsegueixen una samarreta com a Estudiant de Ferro d'aquest any.
1: La prova, que comença a les 11 del matí, es du a terme a Fanals amb un recorregut paral·lel a la sorra, tant d'anada com de tornada. Es neda aproximadament mitja badia des de la part sud, on hi ha la Casa del Mar.
0: Els alumnes que completin les tres disciplines rebran la samarreta com a reconeixement al seu esforç i constància.
1: El projecte de l'estudiant de ferro es va posar en marxa el 2016 i compta amb la implicació de l'alumnat de l'Institut Roca Grossa que participa en l'organització de les proves.
0: Seguim en plana esportiva. Les pistes d'atletisme han acollit aquest cap de setmana el sisè Meeting Acerco, una cita que ha reunit prop de 300 atletes i que es consolida com una de les proves destacades del calendari atlètic a la demarcació.
1: Organitzat per la Sansi amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, el míting ha arribat enguany a la seva sisena edició amb una novetat rellevant. Per primera vegada ha format part del calendari oficial de World Athletics. A més, la competició també ha inclòs diverses proves puntuables per al campionat gironí. Ho explica tot plegat el president de la Sansi, José Luis Blanco.
8: El proper diumenge, 17 de maig, tenim el sisè míting Acerco, que organitzem amb la Sansi de la pista atlètica de Lloret. I bueno, ja serà la sisena edició. L'any passat bueno, van fer molt bones marques, entre elles el rècord d'Espanya de Marta Mitjans, la prova de 600 metres, i per primera edició tindrem el míting al calendari de la World Athletics, que és el calendari internacional, i bueno, formaran part diferent d'unes proves del 100 metres, la més curta, fins al 5.000, la més llarga, i també serà campionat gironí. També col·laborarem amb les proves d'Àngels Alemanys de divendres 15 de maig, i que participaran 700 menors, amb la qual cosa bueno, serà una jornada atlètica a la pista d'atletisme de Lloret, un cap de setmana.
0: Entre les disciplines disputades, la cursa de 800 metres ha estat una de les més participatives en diferents sèries que han permès donar cabuda a un ampli nombre d'atletes.
1: La victòria ha estat per l'italià Fabio Frangione en categoria masculina, mentre que en femenina s'ha imposat Laila Zourari.
0: Pel que fa a la prova dels 1.500 metres, el triomf està per al marroquí Karim Farzad en categoria masculina i per Júlia de la Piedra en femenina.
1: L'acte de lliurament de premis ha comptat amb la presència de representants institucionals i esportius aquest diumenge a les pistes d'atletisme.
4: Bon dia, bona hora.
0: Un minut i arribarem a 8:45 del matí. La tercera edició de la nit de la comunicació de la selva posarà el focus en un dels grans reptes que té el sector, que és l'impacte dels algoritmes en la manera com es construeix i es distribueix la informació.
1: Sota el títol Quan l'algoritme decideix què és notícia, la jornada se celebrarà el pròxim 21 de maig a les 8 del vespre a l'hotel Massolà de Santa Coloma de Farners. Ho explica un dels organitzadors, Josep Lluís Vidal.
9: Doncs hem escollit aquest tema quan l'algoritme decideix que és notícia perquè pensem que la tecnologia ha de ser sempre un aliat per periodistes i per mitjans de comunicació, però en cap cas pot substituir el criteri periodístic i la feina professional. Ens trobem en molts casos que els algoritmes, les plataformes, decideixen, entre cometes, decideixen el que els usuaris acaben veient, acaben llegint, acaben escoltant, i això dificulta molt la feina dels periodistes. Tot i això, també volem donar un toc positiu a la jornada i pensem, doncs això, no? que la tecnologia pot ser un aliat i a la ponència inicial que va a càrrec de la Mariola Dinarès, la periodista Mariola Dinarès, doncs també s'oferiran tips i maneres de poder treballar colze a colze amb els algoritmes de les plataformes.
0: L'esdeveniment es consolida com un punt de trobada per a professionals de la comunicació de les comarques gironines amb l'objectiu de generar debat i reflexió en un moment de transformació accelerada del sector. Enguany la temàtica gira al voltant del paper creixent de la tecnologia en la configuració de l'agenda informativa i la necessitat d'adaptació de professionals.
1: La sessió central anirà a càrrec de la periodista Mariola Dinarès, directora i presentadora del videopodcast Pop-Up de Catalunya Ràdio, que oferirà la ponència als pescaclics ja no funciona.
0: En aquesta intervenció abordarà com recuperar l'atenció d'una audiència saturada i defensarà la credibilitat i la qualitat com a eixos clau del periodisme actual.
1: A continuació tindrà lloc una taula rodona amb la participació de la mateixa Dinarés, amb Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona, i Maria López, periodista especialitzada en comunicació digital. El debat analitzarà com els algoritmes condicionen la visibilitat de les notícies i quins reptes plantegen per als mitjans i els professionals.
0: Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació d'un torn obert de paraula que permetrà la participació directa del públic i convertirà la jornada en un espai més interactiu.
1: La gala estarà conduïda per dos professionals vinculats al territori, la periodista de TV3 Alba Martínez i el periodista i emprenedor Marc Mundet.
0: Més enllà del debat tecnològic, la jornada també vol reivindicar el paper del periodista en un entorn cada vegada més automatitzat.
1: En aquest sentit, es posa en valor el criteri professional, la capacitat d'anàlisi i el compromís amb una informació rigorosa com a elements essencials que continuen marcant la diferència.
0: Les 8 i 32 minuts del matí, moment de recuperar la crònica del temps marcada per una previsió més tranquil·la, amb nuvolades a la tarda, però difícilment arribarà a ploure. Escoltem la informació que ens acosta Xavi Segura. Bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimarts el temps estarà molt més tranquil, amb força sol combinat amb núvols prims. Això sí, encara creixeran nuvolades de tarda aquí a la zona nord-est, que deixaran un cel més variable a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, quan poden arribar aquestes nuvolades, però en principi avui el risc és baix que arribin ruixats a la zona de la Selva Marítima. Si arriba a caure alguna gotellada, en principi poca cosa i de caràcter passatger i totalment anecdòtic, perquè en general no s'espera pluja al litoral. Això sí, els ruixats avui ja quedaran més concentrats i focalitzats a la zona interior nord-est, Pirineu. Per tant, a poc aquest anticicló que es va instal·lant a casa nostra cada cop amb més calma. Avui també comencen a pujar les temperatures, ambient més càlid al migdia, una màxima al voltant dels 22 graus. I atenció, les pròximes jornades, perquè els termòmetres es dispararan, cada dia aniran pujant més i ens podem plantar dijous, divendres amb màximes al voltant dels 25-26 graus aquí a Lloret, però al voltant dels 30 a l'interior i fins i tot els 35 a Ponent. Ja diem, aires estiuencs, els que tindrem els pròxims dies amb valors per sobre de la mitjana, amb molta calma, sol en general, sense pluges a mitjà termini, i potser a partir de la setmana que ve els termòmetres tornin a baixar, però fins llavors, sobretot a partir de dimecres i dijous, tocarà suar de valent.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Ara mateix tenim a Lloret de Mar una temperatura de 16 graus, la humitat se situa al 87% i són 6 els litres per metre quadrat que han caigut aquest dilluns amb les pluges aquí a Lloret de Mar. Les 8 i 35 minuts del matí, el que fem ara és anar a repassar les portades d'aquest dimarts, que és 19 de maig. Josep.
1: Comencem pel Diari de Girona. En primera plana, grans titulars per la notícia. Girona té un dèficit de gairebé 20.000 habitatges. La compravenda de pisos a les comarques gironines marca un nou rècord durant el mes de març. En successos, la família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros. En salut, Carme López rellevarà Josep Vilaplana al capdavant dels metges gironins. L'Ajuntament de Salt preveu 47 accions amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Illa i Junqueras firmen avui l'acord pels pressupostos a la Generalitat. L'apunt esportiu és que s'esgoten en poques hores les entrades per a la gran final contra l'Elx a Montilivi. I la imatge il·lustrativa de primera plana és per la trobada de castellers que s'ha de fer a la plaça del Vi de Girona, on hi participaran els castellers de Vilafranca i la jove de Tarragona. El titular és Marrex porta l'elit a Girona. El punt avui, en primera plana, supervivència en joc. L'hecatomba laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes. La resta de premsa escrita de caire generalista. Aquests són els titulars més rellevants de la jornada en primeres planes. A El País, Vox reclama al Partit Popular Andalús que assumeixi la prioritat nacional. Imatge per Illa i Junqueras a la part central, segellant el pacte dels pressupostos catalans. I un toc d'atenció, l'OMS alerta que la humanitat està a punt d'una pandèmia. A El Mundo, el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons, diuen que no se'ls veu guanyadors. I l'absolució de Shakira reviu el descontentament amb Hisenda. A La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos, mentre Moreno pretén governar sense Vox a l'espera de les seves exigències. A La Razón, Moreno s'adapta a la via Feijó pel canvi i negociarà amb Vox. Finalment, a l'ABC, imatge per a Sánchez per una banda i Moreno amb Feijó per una altra. El titular és: Sánchez no es culpa després de 4 derrotes seguides.
0: Doncs gràcies, Josep, per tot aquest repàs de les portades d'aquest dimarts, que és 19 de maig. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, on hi llegim que Esquerra i Govern segellen aquest matí l'acord de pressupostos a l'espera dels comuns. Alicia Romero i Oriol Junqueras compareixeran per separat davant la premsa després de la fotografia de l'acord al Palau del Govern català. També explica aquesta notícia que Esquerra valida l'acord amb el govern dels pressupostos després d'un Consell Nacional maratonià. I com diem, aquest dimarts Salvador Illa i Junqueras formalitzaran l'acord per donar llum verda als primers comptes del govern socialista. Més explicacions en aquest sentit perquè Govern i Esquerra presenten una línia de tren orbital, volem dir, un projecte a recuperar per aprovar els pressupostos. El projecte impulsat per al primer govern tripartit té un cost de 5.200 milions d'euros que està previst que assumeixi l'Estat. D'altra banda, ha reobert un carril de l'AP7 en sentit nord a Santa Margarida i Es Monjos després del xoc de dos camions. Els dos camions van col·lisionar i es van incendiar, cosa que va provocar diverses explosions perquè un transportava esprais, però no hi va haver ferits. Més qüestions, nova jornada vaga a l'educació centrada en el Maresme, Vallès Occidental i Oriental. Dimecres els sindicats convocats tenen cita a Educació, però si la negociació no avança quedaran encara 10 dies de vagues, dues de les quals a tot Catalunya. Més temes, la Fundació Vila Casas es querella contra l'exgerent Joan Torres, a qui acusen de quedar-se 400.000 euros. L'entitat que va acomiadar-lo fa un any l'acusa d'administració deslleial, falsedat documental i apropiació indeguda a través de pagaments a restaurants, comerços i multes. Ebola, a la República Democràtica del Congo, amb opcions d'expansió i riscos en ser una zona en guerra. Segons la OMS, ja hi ha 88 morts confirmats, més d'un centenar segons el govern congolès i un total de 336 casos sospitosos. Sánchez i Feijó s'encallen a Andalusia i el seu pols s'enroca. El PP torna a dependre de Vox i l'aposta del president espanyol per a ministres com a candidats suma una altra derrota. També llegim en el 3Cat Info que el Parlament demana a la síndica i al defensor del poble investigar les morts i abusos a la mili. La iniciativa sorgida després dels fets destapats pel documental Et faran un home, el 3Cat, ha tirat endavant pels vots d'Esquerra, Junts, Comuns i la CUP i l'abstenció del Partit Socialista. I un darrer titular que diu: Shakira guanya l'última batalla judicial a Hisenda, que li ha de tornar 55 milions d'euros. L'Audiència Nacional considera que la cantant no era resident habitual a Espanya el 2011 i, per tant, no havia de pagar impostos a l'agència tributària.

0: Les 8 i 40 minuts del matí, donem pas a la segona part del Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i les violències masclistes. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
1: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
2: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. El projecte està impulsat conjuntament pel Departament d'Igualtat, Tarda Jove i el Pla de Ciutadania, i s'està desenvolupant al Coll i Rodés, a l'Institut Escola Lloret i al Sant Quirze.
0: L'objectiu és sensibilitzar els joves sobre la importància de prevenir les violències i dotar-les d'eines per identificar-les en el seu entorn més immediat.
1: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya, i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
2: Una de les principals novetats és que les accions es duen a terme als patis dels centres educatius, amb dinàmiques participatives, jocs i accions informatives. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
1: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància, i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no?, de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells, i ens semblava important treballar-ho no?, precisament en aquest espai.
0: A més, el programa inclou la participació activa de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren en el Punt Lila, convertint-se en agents de la prevenció i suport entre iguals dins dels mateixos instituts.
2: La iniciativa es planteja com una prova pilot que serà avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius del municipi el pròxim curs.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Aquest diumenge s'ha lliurat el Premi Tortuga d'Or dins de la Vetllada de Lloret contra la LGTBI-fòbia, en aquest cas a la senadora trans Carla Antonelli. Ho explica Ivan Siriano, de Plurals, l'entitat que ha lliurat el guardó.
4: Sí, el Premi Tortuga d'Or d'enguany, aquest quart premi, ha estat otorgat a la senadora Carla Antonelli. Per nosaltres, un dels màxims referents del col·lectiu LGTBIQ+, que ens ha acompanyat al llarg de la vida, i és que era inevitable tenir-la a Lloret i no lliurar-li aquest premi. Estem molt, molt contents de la seva participació en el nostre esdeveniment i seguim lluitant i visibilitzant en aquest cas la importància de donar suport a les persones trans.
2: La mateixa Carla Antonelli es mostra sorpresa i agraïda en rebre el Premi Tortuga d'Or.
5: La verdad es que me han pillado a contrapié. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Yo estaba súper atenta viendo la pantalla. El ganador, la ganadora es, y de pronto veo una foto mía. Muy, muy agradecida a Plurals. Ha sido una noche muy emocionante en todos los sentidos, en la charla que hemos tenido, y luego de sorpresa este premio de la Tortuga de Oro. Como dije, después de hablar mucho, pero aún así dije algo al recibirlo, son esas cosas de que parece que todo cobra un poquito de sentido y que todo ha merecido la pena, que cuando echas la vista atrás, a pesar de todos los pesares, también ha habido mucha alegría, y una de estas alegrías es saberte o sentirte querida, apreciada, y que de alguna manera lo que haces o lo que has hecho ha servido para otras personas, que no es poca cosa, que no es poca cosa saber que cosas que has hecho le han servido a otras personas. Así que muchísimas gracias a Plural LGTBIQ+.
0: El Premi Tortuga d'Or s'atorga a una persona o entitat que defensa els drets del col·lectiu LGTBIQ+. Vuit i 46 minuts del matí, el desenllaç de l'hoquei Lliga Plata haurà d'esperar, tot i haver-se disputat l'última jornada. És ara mateix una incògnita si el club hoquei Lloret puja directe a l'hoquei Lliga o bé ha de disputar el play-off.
2: Aquest cap de setmana, en l'última jornada de Lliga, els lloretencs van perdre davant del Mataró per un marcador de 4-7, mentre que el Manlleu, el segon classificat, va guanyar el seu partit. En condicions normals, el Manlleu seria primer matemàtic amb l'ascens directe i el Lloret hauria de disputar el play-off d'ascens, però tot pot capgirar-se per una possible alineació indeguda del club hoquei Mataró.
0: En aquest sentit, els lloretencs han fet una reclamació al comitè de competició perquè la normativa diu que un porter en fitxa autonòmica, és a dir, de primera catalana, no pot jugar més de 10 partits en una competició estatal com és l'hoquei Lliga Plata, un fet que el Mataró hauria incomplert amb el seu porter.
2: Fins que resolgui el cas, el club hoquei Lloret ha demanat també l'ajornament cautelar de l'eliminatòria del play-off fins a saber si ja s'ha de disputar o si té raó en l'alineació indeguda i assoleix l'ascens de manera matemàtica. I és que si es confirma l'alineació indeguda dels mataronins, el club hoquei Lloret rebria el partit per guanyat i seria el campió de Lliga i nou equip de la màxima categoria.
0: Joshua Pérez, el president del club, explica que defensen els interessos del Lloret i que els ha sabut greu perdre l'oportunitat de celebrar el títol amb l'afició.
6: Crec que la primera part no ens acompanya la sort. A banda de que el porter de Mataró va parar bastant. Hi ha dos, tres boles que no entren miraculosament per ell, i un resultat de 4-5-2 a la mitja part no hauria sigut res que no fos just. I a la segona part, bé, doncs, nervis, una mica de precipitació, ells es posen amb el 2-4, nosaltres aconseguim remuntar el 4-4 i amb la mala sort que la següent jugada el cau baixant a defensar i ens fan el 4-5, i a partir d'allà tots són nervis, que evidentment te jugues molt. Ningú sabia que hi havia aquesta possibilitat, encara no és una cosa la que te puguis agafar, i bé, sense porters, quan es fa el resultat 4-7, que al final tant era perdre 4-5 com perdre 4-7 com perdre 4-15, havies de guanyar o allò. I que és veritat que passi el que passi a la resolució, el que sap greu és que al final han perdut el dret a celebrar amb l'afició, amb tots els que agraeixo que van venir.
2: Pel que fa al futbol, el club de futbol Lloret continuarà la pròxima temporada en la primera catalana. El conjunt d'Amos Gasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret.
0: Va ser per un marcador de 2-3 amb gols de Nas Valkiri i Marc Medina per partida doble per part de la Juventus Lloret. Els golejadors van ser Adriano Carballo i Lamin Diaby.
2: Tot i la victòria, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens, perquè el Palamós va guanyar el seu partit al camp de l'Argentona i seran ells qui el disputin. Escoltem el president del club de futbol, Carlos Clos.
7: Tampoc era el principal objectiu. Evidentment, quan estàs en aquesta posició, el que vols sempre és guanyar i intentar-ho. Per tant, avui ens hem llevat un sentiment agridós, no? Per un costat, ens ha quedat a les portes d'aquest play-off, inclús del campionat, perquè durant moltes jornades hem estat lluitant per l'ascens directe i per la primera plaça, però és evident que si fas una valoració general i mires i compares pressupostos i compares les possibilitats d'uns equips i uns altres, jo crec que és molt, molt meritori i que li hem de donar el valor que té, i més en una temporada com aquesta que hem competit amb equips molt, molt potents.
0: Per la seva part, la Juventus ja no tenia res en joc i acaba la temporada en el setè lloc de la classificació, i la temporada que ve tornarà a competir a Primera Catalana. 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Obrim plana cultural. Lloret de Mar acollirà aquest dissabte 23 de maig la segona edició del Premi Fermí Reixac de Teatre, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com un espai de promoció de la dramatúrgia emergent. Paco Moreno, un dels organitzadors, explica que s'han presentat una vintena d'obres i que el nivell és elevat.
8: Va juntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac. Es vam juntar ja amb el jurat i es va decidir l'obra guanyadora, que en realitat tinc moltes ganes de que surti a la llum perquè, bueno, serà interessant. S'han presentat una vintena d'obres i el nivell és total. Tenim gent del panorama català molt important. Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana, i per això per nosaltres és un honor. L'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Bueno, que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya.
2: La cerimònia es planteja com una vetllada que anirà més enllà de l'entrega del guardó, que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, qui va morir el 2024.
8: Ja fa 2 anys i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, de donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques. I vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els Amics del Teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més. Ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora La Maranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
0: La proposta combinarà teatre, música en directe i presentacions. L'objectiu és posar en valor la creació contemporània i donar visibilitat al talent del territori.
2: Un dels moments destacats de la nit serà l'actuació de membres de la banda lloretenca Head Injury, que oferiran versions del grup Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez.
0: A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades.
2: La vetllada culminarà amb l'entrega del Premi Fermí Reixac, reforçant el paper d'aquest certamen com una cita emergent dins del panorama teatral català.
0: L'acte, com diem, tindrà lloc el proper dissabte al Casal de l'Obrera, coincidint amb el 75è aniversari, i començarà a les 8 del vespre. Les entrades, que són gratuïtes, es poden recollir al puntet o bé a la pàgina web Entràpolis. Vuit i 54 minuts del matí, el primer Golden Daiquiri l'ha tornat a guanyar Daniel Serrano de l'hotel La Jure. David Barba, d'Amargura Cultura, que organitzaven el concurs, ho explica.
9: Bé, 3 edicions i 3 victòries. El bartender Daniel Serrano Becerra, de l'hotel La Jure, de Lloret de Mar, s'ha tornat a proclamar campió del concurs de Golden Daiquiri 2026, consolidant-se com el gran dominador de la competició. La veritat és que ja podem dir que en Dani Serrano li té presa la mida del concurs, i això té encara més mèrit si tenim en compte que cada any hi ha un jurat diferent i també concursants nous. En aquesta tercera edició la competència va ser molt renyida, amb participants com David Concepción de Sant Cugat, Noa Castell de Benicarló i en Jesús Laguado de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, però, en Dani Serrano va tornar a conquerir el títol i es converteix novament en el millor daiquiri 2026 de la Costa Brava. Ara, evidentment, el gran repte de cara a la quarta edició serà veure com gestiona aquesta pressió de ser el gran favorit i, sobretot, la motivació dels futurs concursants per intentar destronar-lo.
2: David Barba afegeix en què ha consistit el còctel guanyador.
9: per que fa el còctel del guanyador, del daiquiri del guanyador, d'en Daniel Serrano, va presentar un daiquiri inspirat en el Temps de Flors de Girona, una proposta molt vinculada al territori i que va captivar el jurat i que es va convertir en un dels grans protagonistes de la nit, que va acabar doncs amb un after party, la Golondrina Party, utilitzant doncs la icònica oreneta de Roma Tussalem vinculada als seus fundadors nascuts a Lloret de Mar.
0: El concurs adreçat a cambrers professionals es va celebrar el passat divendres al restaurant Àtics.

0: Anem a veure. Vandalisme, desperfectes a béns públics... Espero que tinguis una bona excusa.
1: Tot va començar ahir a la tarda, cap a les 5:32, si no recordo malament. Estava esperant l'autobús amb la Vika i el seu pare, quan de cop...
2: Aquests russos no són de fiar.
3: Són tots uns mafiosos.
1: No havien passat ni 5 minuts d'això, de com vaig haver de tornar caminant fins a casa, em va agafar gana.
4: Mira, Saquets, fa una part de tenir fills.
3: Clar, així tenen més ajudes.
5: Si aviat serà més que nosaltres.
1: Després vaig haver d'acompanyar l'àvia a la perruqueria, que deia que tenia els cabells com un niu de pardal.
6: Què et penses, que no m'ho conec? Venen aquí per robar-nos los maridos.
0: Zoe, ho sento, m'estava enganxant la història, eh? Però tinc molta feina i les normes són les normes.
7: Estem escoltant l'Espot Som Totes de Lloret, forma part d'una nova campanya presentada aquest dilluns i que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps.
8: La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Escoltem el regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
9: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents i doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors. Buscant doncs, a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs, que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió s'ha doncs, fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs, quines necessitats hi havia i quines coses s'havien doncs, de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim hem de buscar, hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs, allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
7: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials del territori que des de fa temps treballen per reforçar la cohesió i el respecte mutu. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives a prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Com diem, la campanya es concreta en un spot audiovisual i diverses peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i experiències reals.

Arribem al final del Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar, que en aquest dimarts 19 de maig hem explicat, doncs, a què consisteix aquesta campanya que ha presentat l'Ajuntament per combatre rumors.

0: De fanals amb 150 alumnes de tercer i quart de l'ESO. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi un dia més.
1: Bon dia, bona hora.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret. Al Teatre Municipal.

0: davant del negoci. La firma dedicada a la retolació ha deixat una empremta destacada a la imatge de discoteques, hotels, restaurants i botigues. El paisatge urbà i l'estètica nocturna de Lloret porten el segell de Retools Halley. Són tot un referent aquí. L'Ajuntament ha volgut reconèixer aquest dilluns la trajectòria de l'empresa. Donem pas a la regidora de Comerç, Cristina Aymerich.
1: Hem volgut fer aquest reconeixement a l'empresa familiar Retools Halley, al nen Manel, a la seva dona l'Anna, a la seva filla la Sandra, doncs per tota aquesta trajectòria, aquesta dedicació a la retolació a la imatge comercial de Lloret. Ens deia que portava quasi ben bé 40 anys d'experiència treballant aquí al municipi, que havia doncs format part a les primeres il·luminacions de Nadal, que antigament es feia amb tubs, res de LEDs ni ordinadors, i que era un muntatge totalment diferent, que han participat també a les carrosses de Reis. Llavors, empresa familiar molt vinculada al teixit de Lloret de Mar, i nosaltres el que hem volgut és doncs donar-li les gràcies i aquest doncs agraïment per tota la trajectòria i tota aquesta feina que han dedicat a Lloret de Mar.
0: La trajectòria de Manuel Juan, però, es remunta més enllà de Lloret. Abans d'establir-se, ja treballava a Barcelona i des de ben jove visitava el municipi per col·locar rètols. Amb el temps va consolidant-s'hi el seu projecte empresarial. L'escoltem.
2: He treballat molt per Tropis, per Sant Trop, per Londoner, bueno, quasi totes les discoteques les he fet jo. I bueno, he tingut bastanta feina i la veritat és que estic molt agraït a Lloret.
0: Noms com Tròpic, Sant Trop o diversos establiments hotelers formen part del seu recorregut. Alguns dels treballs de Retools Halley, fundada el 86 quan va passar el cometa, continuen visibles avui en dia.
2: L'empresa abans feia coses molt, molt grans, com per exemple els ròtols de Magic Park, que la M aquella té quasi 4 metres, això ja Sandra ja no farà. Això avui dia ha canviat tot una mica tot. I encara estic content quan veig, per exemple, a Tròpics, hi ha dos rodones que són els anagrames, que aquests els vaig fer jo ja fa molts anys. I han canviat coses, però està seguint allà. I, per exemple, hi ha coses que veig a Lloret que encara continuen. I mira, encara hi són.
0: Retools Halley, que passarà el negoci a mans de la filla, ha treballat en moltes discoteques, però també en hotels com Marsol. Amb el propietari de la cadena Guitar, va anar fins a Cuba.
2: I sobretot hem treballat molt per Guitar. Quan estava el senyor Climent, que era el propietari, vam treballar per Cuba també, vam anar a Cuba. Bueno, no s'hem mogut molt, eh?
0: Retools Halley ha rebut aquest dilluns el reconeixement de l'Ajuntament pels 40 anys amb seu a Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: vaya lenta. Trec la roba, em dóna el turno, el parienta. Pot casava i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Som totes de Lloret és el lema d'una nova campanya que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps. La iniciativa vol posar

0: Hi ha una campanya d'antirumors buscant doncs, a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs, que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió s'ha doncs, fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs, quines necessitats hi havia i quines coses s'havien doncs, de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim hem de buscar, doncs, hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs, allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
1: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives als prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Escoltem ara Montse Rey, cap dels serveis socials especialitzats.
2: A través d'aquesta taula de cohesió i convivència, on hi han representades diferents entitats del tercer sector, hi han diferents seccions de l'Ajuntament, hi han diferents tècnics i diferents persones que viuen i conviuen a ciutadania també de Lloret. Llavors aquesta campanya neix amb la intenció de seguir treballant aquesta convivència i el que es fa és treballar amb aquestes seccions de manera transversal, però també amb les diferents comunitats que representen la diversitat de Lloret, que són 103 nacionalitats diferents. El que es fa és un procés participatiu on es treballa amb aquestes comunitats i es veu quins rumors són els que normalment solen sorgir, no? Doncs quan vas al supermercat a comprar, quan estàs recollint els teus fills a l'escola, quan estàs a la perruqueria i quan estàs prenent alguna cosa el cap de setmana amb els amics. I llavors, a partir d'aquestes situacions més quotidianes i d'aquests rumors que ens anem trobant amb el dia a dia, es treballen aquests rumors.
1: La campanya es concreta en un spot audiovisual i diverses peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i d'experiències reals. Una de les imatges centrals és la d'una nena que, cansada de sentir comentaris injustos sobre el seu entorn, decideix expressar-se a través d'un mural amb el missatge «Som totes de Lloret». Aquesta mirada infantil directa i sense filtres serveix per qüestionar els relats que sovint es donen per fets. El projecte ha comptat amb la participació de veïns, així com la implicació de diferents comunitats de Lloret, amb l'objectiu que el relat reflecteixi la realitat social que hi ha a Lloret.
3: La previsió meteorològica.
1: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
4: Bon dia. Aquest dimarts el temps estarà molt més tranquil, amb força sol, combinat amb núvols prims. Això sí, encara creixeran nuvolades de tarda aquí a la zona nord-est, que deixaran un cel més variable a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, és quan poden arribar aquestes nuvolades, però en principi avui el risc és baix que arribin ruixats a la zona de la selva marítima. Si arriba a caure alguna gotellada, en principi poca cosa i de caràcter passatger i totalment anecdòtic, perquè en general no s'espera pluja al litoral. Això sí, els ruixats avui ja quedaran més concentrats i focalitzats a la zona interior nord-est, Pirineu, per tant, a poc, aquest anticicló que es va instal·lant a casa nostra cada cop amb més calma. Avui també comencen a pujar les temperatures, ambient més càlid al migdia, una màxima al voltant dels 22 graus. I atenció, les pròximes jornades, perquè els termòmetres es dispararan, cada dia aniran pujant més i ens podem plantar dijous, divendres amb màximes al voltant dels 25-26 graus aquí a Lloret, però al voltant dels 30 a l'interior i fins i tot els 35 a Ponent. Ja diem, aires estiuencs, els que tindrem els pròxims dies amb valors per sobre de la mitjana, amb molta calma, sol en general, sense pluges a mitjà termini, i potser a partir de la setmana que ve els termòmetres tornin a baixar. Però fins llavors, sobretot a partir de dimecres i dijous, tocarà suar de valent.
1: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 20 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
5: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: eterno.
1: El tiempo borrará ese sentimiento.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
3: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Aquest dimarts es du a terme l'última prova de l'estudiant de ferro, un triatló que es du a terme al llarg del curs. El formen tres disciplines, natació, trail i bicicleta de muntanya, i es planteja com una experiència voluntària allunyada de la competició. Al llarg dels anys, el projecte s'ha consolidat com un espai de trobada entre alumnes de diferents instituts que hi troben l'oportunitat de compartir esport, entorn i coneixença mútua. Com diem, avui ha estat el torn de nedar a la platja de Fanals. La professora d'Educació Física del Col·legi Immaculada Concepció, Xana Solés, destaca que hi han participat 150 alumnes de tercer i quart de l'ESO.
5: La darrera prova de l'estudiant de ferro que organitzen els 5 instituts de Lloret. Hi participen al voltant d'uns 150 alumnes de tercer i quart d'ESO, i és totalment voluntària i competitiva.

0: marxa el 2016 i compta amb la implicació de l'alumnat del Roca Grossa que participa en organitzar les proves. Seguim en plana esportiva. Les pistes d'atletisme han acollit aquest diumenge el 6è míting a Cerco, una cita que ha reunit prop de 300 atletes i que es consolida com una de les proves destacades del calendari atlètic a la demarcació. L'organitza la Sansi amb la col·laboració de diverses entitats i institucions i és un míting que ha arribat enguany a la seva 6a edició amb una novetat rellevant. Per primera vegada forma part del calendari oficial del World Athletics. A més, la competició també ha inclòs diverses proves puntuables per al campionat gironí. Ho explica el president de la Sansi, José Luis Blanco.
1: Contents perquè era la primera edició que estava al calendari de la World Athletics, que són de la Federació Internacional, amb els millors mítings del món. A nivell de participació, doncs, bueno, van tenir atletes de diferents països, que està molt bé perquè això, doncs, bueno, proveix el calendari, en aquest cas, doncs, internacional. I després també, doncs, bueno, l'afluència de públic, perquè van tenir 4 hores d'atletisme i durant aquestes 4 hores, doncs, bueno, hi havia molta gent que entrava a sortir de la pista i això va fer, doncs, que, bueno, hi hagués molt bon ambient i sobretot, doncs, que els participants van poder gaudir d'unes bones condicions meteorològiques i amb ganes ja de l'any que ve, la propera edició, doncs ja a veure si tot va bé, tenim el tartano i els atletes puguin gaudir de fer encara millors marques.
0: Entre les disciplines disputades, la cursa de 800 metres ha estat una de les més participatives en diferents sèries que han permès donar cabuda a un ampli nombre d'atletes. La victòria està per l'italià Fabio Frangione en categoria masculina, mentre que la femenina l'ha guanyat Laila Zouzari. Pel que fa a la prova dels 1.500 metres, el triomf està per el marroquí Karim Farzad en categoria masculina i per Júlia de la Priedra en femenina.
2: Més info a novaradiodret.cat.
3: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. És la 1 del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La tercera edició de la Nit de la Comunicació de la Selva posarà el focus en un dels grans reptes del sector, l'impacte dels algoritmes en la manera en com es construeix i es distribueix la informació. Amb el títol Quan l'algoritme decideix què és notícia, la jornada se celebra aquest dijous 21 de maig a Santa Coloma de Farners. Ho explica un dels organitzadors, Josep Lluís Vidal.
4: Doncs hem escollit aquest tema, quan l'algoritme decideix què és notícia, perquè pensem que la tecnologia ha de ser sempre un aliat per periodistes i per mitjans de comunicació, però en cap cas pot substituir el criteri periodístic i la feina professional. Ens trobem en molts casos que els algoritmes, les plataformes, decideixen, entre cometes, decideixen el que els usuaris acaben veient, acaben llegint, acaben escoltant, i això dificulta molt la feina dels periodistes. Tot i això, també volem donar un toc positiu a la jornada i pensem, doncs això, no? que la tecnologia pot ser un aliat, i a la ponència inicial que va a càrrec de la Mariola Dinarès, la periodista Mariola Dinarès, doncs també s'oferiran tips i maneres de poder treballar qualsevol cosa amb els algoritmes de les plataformes.
3: La sessió central

0: Deixem per als mitjans i pels professionals. Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació d'un torn obert de paraula que permetrà la participació directa del públic. La gala la conduiran dos professionals vinculats al territori, la periodista de TV3, Alba Martínez, i el periodista i emprenedor Marc Mundet. Més enllà del debat, la jornada també vol reivindicar el paper del periodista en un entorn cada vegada més automatitzat.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: nova Ràdio Lloret.
1: Ai!
2: Fonsi! Tiguà!

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

interès. Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
4: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs, que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
3: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
4: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
3: Una de les principals novetats és que l'accions es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
4: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no?, de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells i ens va important treballar-ho no, precisament en aquest espai.
3: A més, el programa inclou la

Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 4:00 de la tarda. Per la tornada, a 14:00 i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Després de més de 4 dècades d'activitat a Lloret de Mar, l'empresa Retols Halley, fundada per Manuel Juan Álvarez, inicia una nova etapa amb el relleu generacional al capdavant del negoci. La firma dedicada a la retolació ha deixat una empremta destacada a la imatge de discoteques, hotels, restaurants i botigues. El paisatge urbà i l'estètica nocturna de Lloret porten el segell de Retols Halley. Són tot un referent aquí. L'Ajuntament ha volgut reconèixer aquest dilluns la trajectòria de l'empresa. Donem pas a la regidora de Comerç, Cristina Aymerich.
4: Hem volgut fer aquest reconeixement a l'empresa familiar Retols Halley, a en Manel, a la seva dona l'Anna, a la seva filla la Sandra, doncs per tota aquesta trajectòria, aquesta dedicació a la retolació a la imatge comercial de Lloret. Ens deia que portava quasi ben bé 40 anys d'experiència treballant aquí al municipi, que havia doncs format part a les primeres il·luminacions de Nadal, que antigament es feia amb tubs, res de leds ni ordinadors, i que era un muntatge totalment diferent, que han participat també a les carrosses de Reis. Llavors, empresa familiar molt vinculada al teixit de Lloret de Mar, i nosaltres el que hem volgut és doncs donar-li les gràcies i aquest doncs agraïment per tota la trajectòria i tota aquesta feina que han dedicat a Lloret de Mar.
3: La trajectòria de Manuel Juan, però, es remunta més enllà de Lloret. Abans d'establir-se, ja treballava a Barcelona i des de ben jove visitava el municipi per col·locar rètols. Amb el temps va consolidant-s'hi el seu projecte empresarial. L'escoltem.
5: He treballat molt per Tropis, per Sant Trop, per Londoner. Bueno, quasi totes les discoteques les he fet jo. I bueno, he tingut bastanta feina i la veritat és que estic molt agraït a Lloret.
3: Noms com Tròpic, Sant Trop o diversos establiments hotelers formen part del seu recorregut. Alguns dels treballs de Retols Halley, fundada el 86 quan va passar el cometa, continuen visibles avui en dia.
5: L'empresa abans feia coses molt, molt grans, com per exemple els ròtols de Magic Park, que la M aquella té quasi 4 metres, això ja Sandra ja no farà. Això avui dia ha canviat tot una mica tot. I encara estic content quan veig, per exemple, a Tròpics, hi ha dos rodones que són els anagrames, que aquests els vaig fer jo ja fa molts anys. I han canviat coses, però està seguint allà. I, per exemple, hi ha coses que veig a Lloret que encara continuen. I mira, encara hi són.
3: Retols Halley, que passarà el negoci a mans de la filla, ha treballat en moltes discoteques, però també en hotels com Marsol, amb el propietari de la Canaguita, va anar fins a Cuba.
5: I sobretot hem treballat molt

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Som totes de Lloret és el lema d'una nova campanya que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps. La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret de Mar hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Donem pas al regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
4: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents. I doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència, i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via, i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors, buscant doncs, a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs, que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió s'ha doncs, fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs, quines necessitats hi havia i quines coses s'havien de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim hem de buscar, hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs, allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
3: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives als prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Escoltem ara Montse Rey, cap dels serveis socials especialitzats.
5: A través d'aquesta taula de cohesió i convivència, on hi han representades diferents entitats del tercer sector, hi han diferents seccions de l'Ajuntament, hi han diferents tècnics i diferents persones que viuen i conviuen a ciutadania també de Lloret. Llavors aquesta campanya neix amb la intenció de seguir treballant aquesta convivència, i el que es fa és treballar amb aquestes seccions de manera transversal, però també amb les diferents comunitats que representen la diversitat de Lloret, que són 103 nacionalitats diferents. El que es fa és un procés participatiu on es treballa amb aquestes comunitats i es veu quins rumors són els que normalment solen sorgir, no? Doncs quan vas al supermercat a comprar, quan estàs recollint els teus fills a l'escola, quan estàs a la perruqueria i quan estàs prenent alguna cosa el cap de setmana amb els amics. I llavors, a partir d'aquestes situacions més quotidianes i d'aquests rumors que ens anem trobant amb el dia a dia, es treballen aquests rumors.
3: La campanya es concreta en un spot audiovisual i diversos peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i d'experiències reals. Una de les imatges centrals és la d'una nena que, cansada de sentir comentaris injustos sobre el seu entorn, decideix expressar-se a través d'un mural amb el missatge «Som totes de Lloret». Aquesta mirada infantil directa i sense filtres serveix per qüestionar els relats que sovint es donen per fets. El projecte ha comptat amb la participació de veïns, així com la implicació de diferents comunitats de Lloret, amb l'objectiu que el relat reflecteixi la realitat social que hi ha a Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme.

0: gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.
1: Fa molt bona pinta, Pol. Carai.
2: Fem el burro xula, tu em fas morro xula, ajuda't tu, tu fas muta. Tu em fas caure xula, tu em fas veure xula, ajuda't tu, tu fas muta. Passa

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Aquest dimarts es du a terme l'última prova de l'estudiant de ferro, un triatló que es du a terme al llarg del curs. El formen tres disciplines, natació, trail i bicicleta de muntanya, i es planteja com una experiència voluntària allunyada de la competició. Al llarg dels anys, el projecte s'ha consolidat com un espai de trobada entre alumnes de diferents instituts que hi troben l'oportunitat de compartir esport, entorn i coneixença mútua. Com diem, avui ha estat el torn de nedar a la platja de Fanals. La professora d'Educació Física del Col·legi Immaculada Concepció, Xana Solés, destaca que hi han participat 150 alumnes de tercer i quart de l'ESO.
4: La darrera prova de l'estudiant de ferro que organitzen els 5 instituts de Lloret. Hi participen al voltant d'uns 150 alumnes de tercer i quart d'ESO i és totalment voluntària i no competitiva. Consisteix en nedar uns 150 metres d'anada i tornada i es realitza a la platja de Fanals i es neda paral·lel a la sorra, a la platja. Els alumnes que han participat en les tres proves, tant la de córrer, la de bici i la natació, aconsegueixen una samarreta com a estudiant de ferro d'aquest any.
3: Els alumnes que completin les tres disciplines rebran la samarreta com a reconeixement al seu esforç i constància. El projecte de l'estudiant de ferro es va posar en marxa el 2016 i compta amb la implicació de l'alumnat del Roca Grossa que participa en organitzar les proves. Seguim en plana esportiva. Les pistes d'atletisme han acollit aquest diumenge el 6è míting a Cerco, una cita que ha reunit prop de 300 atletes i que es consolida com una de les proves destacades del calendari atlètic a la demarcació. L'organitza la Sància amb la col·laboració de diverses entitats i institucions i és un míting que ha arribat enguany a la seva 6a edició amb una novetat rellevant. Per primera vegada formar part del calendari oficial del World Athletics. A més, la competició també ha inclòs diverses proves puntuables per al campionat gironí. Ho explica el president de la Sansi, José Luis Blanco.
5: Contents perquè era la primera edició que estava al calendari de la World Athletics, que són de la Federació Internacional, amb els millors mítings del món. A nivell de participació, doncs, bueno, van tenir atletes de diferents països, que està molt bé perquè això, doncs, bueno, proveixa el calendari, en aquest cas, doncs, internacional. I després també, doncs, bueno, l'afluència del públic, perquè van tenir 4 hores d'atletisme i durant aquestes 4 hores, doncs, bueno, hi havia molta gent que entrava a sortir de la pista i això va fer, doncs, que, bueno, hi hagués molt bon ambient i sobretot, doncs, que els participants van poder gaudir bé unes bones condicions meteorològiques i amb ganes ja de l'any que ve, la propera edició, doncs ja a veure si tot va bé, tenim el tartano i els atletes puguin gaudir de fer encara millors marques.
3: Entre les disciplines disputades, la cursa de 800 metres ha estat una de les més participatives amb diferents sèries que han permès donar cabuda a un ampli nombre d'atletes. La victòria està per l'italià Fabio Frangione en categoria masculina, mentre que la femenina l'ha guanyat Laila Zouzari. Pel que fa a la prova dels 1.500 metres, el triomf està per al marroquí Karim Farzad en categoria masculina i per Júlia de la Priedra en femenina.
6: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
7: Bona tarda. Aquest dimarts el temps estarà molt més tranquil, amb força sol, combinat amb núvols prims. Això sí, encara creixeran nuvolades de tarda aquí a la zona nord-est, que deixaran un cel més variable a partir de mig matí, migdia i durant la tarda, és quan poden arribar aquestes nuvolades, però en principi avui el risc és baix que arribin ruixats a la zona de la selva marítima. Si arriba a caure alguna gotellada, en principi poca cosa i de caràcter passatger i totalment anecdòtic, perquè en general no s'espera pluja al litoral. Això sí, els ruixats avui ja quedaran més concentrats i focalitzats a la zona interior nord-est, Pirineu. Per tant, a poc, aquest anticicló que es va instal·lant a casa nostra cada cop amb més calma. Avui també comencen a pujar les temperatures.

0: tornin a baixar. Fins llavors, sobretot a partir de dimecres i dijous, tocarà suar de valent.
1: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 22 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Remèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: Oh boy.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. La tercera edició de la Nit de la Comunicació de la Selva posarà el focus en un dels grans reptes del sector, l'impacte dels algoritmes en la manera en com es construeix i es distribueix la informació. Amb el títol Quan l'algoritme decideix què és notícia, la jornada se celebra aquest dijous 21 de maig a Santa Coloma de Farners. Ho explica un dels organitzadors, Josep Lluís Vidal.
4: Doncs hem escollit aquest tema, Quan l'algoritme decideix què és notícia, perquè pensem que la tecnologia ha de ser sempre un aliat per periodistes i per mitjans de comunicació, però en cap cas pot substituir el criteri periodístic i la feina professional. Ens trobem en molts casos que els algoritmes, les plataformes, decideixen, entre cometes, decideixen el que els usuaris acaben veient, acaben llegint, acaben escoltant, i això dificulta molt la feina dels periodistes. Tot i això, també volem donar un toc positiu a la jornada i pensem, doncs això, no? que la tecnologia pot ser un aliat i a la ponència inicial que va a càrrec de la Mariola Dinarès, la periodista Mariola Dinarès, doncs també s'oferiran tips i maneres de poder treballar colze a colze amb els algoritmes de les plataformes.
3: La sessió central anirà a càrrec de la periodista Mariola Dinarès, directora i presentadora del vídeo podcast Pop-up de Catalunya Ràdio. En aquesta intervenció abordarà com recuperar l'atenció d'una audiència saturada i defensarà la credibilitat i la qualitat com a eixos clau del periodisme actual. A continuació tindrà lloc una taula rodona amb la participació de la mateixa Dinarès, amb Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona, i Maria López, periodista especialitzada en comunicació digital. El debat analitzarà com els algoritmes condicionen la visibilitat de les notícies i quins reptes plantegen per als mitjans i pels professionals. Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació d'un torn obert de paraula que permetrà la participació directa del públic. La gala la conduiran dos professionals vinculats al territori, la periodista de TV3, Alba Martínez, i el periodista i emprenedor Marc Mundet. Més enllà del debat, la jornada també vol reivindicar el paper del periodista en un entorn cada vegada més automatitzat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret. It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why's it greased lightning?

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
4: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs, que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
3: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
4: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
3: Una de les principals novetats és que l'accions es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
4: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no?, de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells i ens semblava important treballar-ho no, precisament en aquest espai.
3: A més, el programa inclou la participació de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren amb el Punt Lila convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals dins dels mateixos instituts. La iniciativa és, de moment, una prova pilot que ha de ser avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Després de més de 4 dècades d'activitat a Lloret de Mar, l'empresa Retols Halley, fundada per Manuel Juan Álvarez, inicia una nova etapa amb el relleu generacional al capdavant del negoci. La firma dedicada a la retolació ha deixat una empremta destacada a la imatge de discoteques, hotels, restaurants i botigues. El paisatge urbà i l'estètica nocturna de Lloret porten el segell de Retols Halley. Són tot un referent aquí. L'Ajuntament ha volgut reconèixer aquest dilluns la trajectòria de l'empresa. Donem pas a la regidora de Comerç, Cristina Aymerich.
4: Hem volgut fer aquest reconeixement a l'empresa família Retols Halley, al nen Manel, a la seva dona, l'Anna, a la seva filla, la Sandra. Doncs per tota aquesta trajectòria, aquesta dedicació a la retolació, a la imatge comercial de Lloret, ens deia que portava quasi ben bé 40 anys d'experiència treballant aquí al municipi, que havia doncs, format part a les primeres il·luminacions de Nadal, que antigament es feia amb tubs, res de LED, ni ordinadors i que era un muntatge totalment diferent, que han participat també a les carrosses de Reis. Llavors, empresa familiar molt vinculada al teixit de Lloret de Mar, i nosaltres el que hem volgut és doncs, donar-li les gràcies i aquest doncs, agraïment per tota la trajectòria i tota aquesta feina que han dedicat a Lloret de Mar.
3: La trajectòria de Manuel Juan, però, es remunta més enllà de Lloret. Abans d'establir-se, ja treballava a Barcelona i des de ben jove visitava el municipi per col·locar rètols. Amb el temps va consolidant-s'hi el seu projecte empresarial. L'escoltem.
5: He treballat molt per Tropis, per Sant Trop, per Londoner, bueno, quasi totes les discoteques les he fet jo. I bueno, he tingut bastanta feina i la veritat és que estic molt agraït a Lloret.
3: Noms com Tròpic, Sant Trop o diversos establiments hotelers formen part del seu recorregut. Alguns dels treballs de Retols Halley, fundada el 86 quan va passar el cometa, continuen visibles avui en dia.
5: L'empresa abans feia coses molt, molt grans, com per exemple els ròtols de Magic Park, que la M aquella té quasi 4 metres, això ja Sandra ja no farà. Això era avui dia, ha canviat tot una mica tot. I encara estic content quan veig, per exemple, a Tròpics, hi ha dos rodones que són els anagrames, que aquest el vaig fer jo ja fa molts anys. I han canviat coses, però està seguint allà. I, per exemple, hi ha coses que veig a Lloret que encara continuen. I mira, encara hi són.
3: Retols Halley, que passarà el negoci a mans de la filla, ha treballat en moltes discoteques, però també en hotels com Marsol. Amb el propietari de la cadena Guitar, va anar fins a Cuba.
5: I sobretot hem treballat molt per Guitar. Quan estava el senyor Climent, que era el propietari, vam treballar per Cuba també, vam anar a Cuba. Bueno, no s'hem mogut molt, eh?
3: Retols Halley ha rebut aquest dilluns el reconeixement de l'Ajuntament pels 40 anys amb seu a Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine aquest dijous de 7 a 8 de la tarda. T'esperem a Telepizza, avinguda de Tossa 50, amb porcions de pizza gratis. Celebrem els 25 anys de Telepizza a Lloret de Mar. Vine i assaboreix la nostra pizza. 25 anys de Telepizza. Celebra-ho amb nosaltres.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Som totes de Lloret és el lema d'una nova campanya que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps. La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret de Mar hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Donem pas al regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
4: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents. I doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència, i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via, i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors, buscant doncs a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió doncs s'ha fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs quines necessitats hi havia i quines coses doncs s'havien de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim, hem de buscar, doncs hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
3: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives als prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Escoltem ara Montse Rey, cap dels serveis socials especialitzats.
5: A través d'aquesta taula de cohesió i convivència, on hi han representades diferents entitats del tercer sector, hi han diferents seccions de l'Ajuntament, hi han diferents tècnics i diferents persones que viuen i conviuen a ciutadania també de Lloret. Llavors aquesta campanya neix amb la intenció de seguir treballant aquesta convivència, i el que es fa és treballar amb aquestes seccions de manera transversal, però també amb les diferents comunitats que representen la diversitat de Lloret, que són 103 nacionalitats diferents. El que es fa és un procés participatiu on es treballa amb aquestes comunitats i es veu quins rumors són els que normalment solen sorgir, no? Pues quan vas al supermercat a comprar, quan estàs recollint els teus fills a l'escola, quan estàs a la perruqueria i quan estàs prenent alguna cosa el cap de setmana amb els amics. I llavors, a partir d'aquestes situacions més quotidianes i d'aquests rumors que ens anem trobant amb el dia a dia, es treballen aquests rumors.
3: La campanya es concreta en un spot audiovisual i diverses peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i d'experiències reals. Una de les imatges centrals és la d'una nena que, cansada de sentir comentaris injustos sobre el seu entorn, decideix expressar-se a través d'un mural amb el missatge "Som totes de Lloret". Aquesta mirada infantil directa i sense filtres serveix per qüestionar els relats que sovint es donen per fets. El projecte ha comptat amb la participació de veïns, així com la implicació de diferents comunitats de Lloret, amb l'objectiu que el relat reflecteixi la realitat social que hi ha a Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 22 de maig, Xavier Costa, un jove talent que destaca per la seva sensibilitat interpretativa i la seva presència artística.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Aquest dimarts es du a terme l'última prova de l'estudiant de ferro, un triatló que es du a terme al llarg del curs. El formen tres disciplines, natació, trail i bicicleta de muntanya, i es planteja com una experiència voluntària allunyada de la competició. Al llarg dels anys, el projecte s'ha consolidat com un espai de trobada entre alumnes de diferents instituts que hi troben l'oportunitat de compartir esport, entorn i coneixença mútua. Com diem, avui ha estat el torn de nedar a la platja de Fanals. La professora d'Educació Física del Col·legi Immaculada Concepció, Xana Solés, destaca que hi han participat 150 alumnes de tercer i quart de l'ESO.
5: La darrera prova de l'estudiant de ferro que organitzen els 5 instituts de Lloret. Hi participen al voltant d'uns 150 alumnes de tercer i quart d'ESO i és totalment voluntària i no competitiva. Consisteix en nedar uns 150 metres d'anada i tornada i es realitza a la platja de Fanals i es neda paral·lel a la sorra, a la platja. Els alumnes que han participat en les tres proves, tant la de córrer, la de bici i natació, aconsegueixen una samarreta com a estudiant de ferro d'aquest any.
4: Els alumnes que completin les tres disciplines rebran la samarreta com a reconeixement al seu esforç i constància. El projecte de l'estudiant de ferro es va posar en marxa el 2016 i compta amb la implicació de l'alumnat del Roca Grossa que participa en organitzar les proves. Seguim en plana esportiva. Les pistes d'atletisme han acollit aquest diumenge el 6è meeting a Cerco, una cita que ha reunit prop de 300 atletes i que es consolida com una de les proves destacades del calendari atlètic a la demarcació. L'organitza la Sància amb la col·laboració de diverses entitats i institucions, i és un míting que ha arribat enguany a la seva 6a edició amb una novetat rellevant. Per primera vegada forma part del calendari oficial del World Athletics. A més, la competició també ha inclòs diverses proves puntuables per al campionat gironí. Ho explica el president de la Sansi, José Luis Blanco.
6: Contents perquè era la primera edició que estava al calendari de la World Athletics, que són de la Federació Internacional, amb els millors mítings del món. A nivell de participació, doncs, bueno, van tenir atletes de diferents països, que està molt bé perquè això, doncs, bueno, proveixa el calendari, en aquest cas, doncs, internacional. I després també, doncs, bueno, l'afluència de públic, perquè van tenir 4 hores d'atletisme i durant aquestes 4 hores, doncs, bueno, hi havia molta gent que entrava a sortir de la pista i això va fer, doncs, que, bueno, hi hagués molt bon ambient i sobretot, doncs, que els participants van poder gaudir d'unes bones condicions meteorològiques i amb ganes ja de l'any que ve, la propera edició, doncs ja a veure si tot va bé, tenim el Tartano i els atletes puguin gaudir de fer encara millors marques.
4: Entre les disciplines disputades, la cursa de 800 metres ha estat una de les més participatives en diferents sèries que han permès donar cabuda a un ampli nombre d'atletes. La victòria està per l'italià Fabio Frangione en categoria masculina, mentre que la femenina l'ha guanyat Laila Zouzari. Pel que fa a la prova dels 1.500 metres, el triomf està per al marroquí Karim Farzad en categoria masculina i per Júlia de la Priedra en femenina.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. La tercera edició de la Nit de la Comunicació de la Selva posarà el focus en un dels grans reptes del sector, l'impacte dels algoritmes en la manera en com es construeix i es distribueix la informació. Amb el títol Quan l'algoritme decideix què és notícia, la jornada se celebra aquest dijous 21 de maig a Santa Coloma de Farners. Ho explica un dels organitzadors, Josep Lluís Vidal.
4: Doncs hem escollit aquest tema, Quan l'algoritme decideix què és notícia, perquè pensem que la tecnologia ha de ser sempre un aliat per periodistes i per mitjans de comunicació, però en cap cas pot substituir el criteri periodístic i la feina professional. Ens trobem en molts casos que els algoritmes, les plataformes, decideixen, entre cometes, decideixen el que els usuaris acaben veient, acaben llegint, acaben escoltant, i això dificulta molt la feina dels periodistes. Tot i això, també volem donar un toc positiu a la jornada i pensem, doncs això, no? que la tecnologia pot ser un aliat, i a la ponència inicial que va a càrrec de la Mariola Dinarès, la periodista Mariola Dinarès, doncs també s'oferiran tips i maneres de poder treballar colze a colze amb els algoritmes de les plataformes.
3: La sessió central anirà a càrrec de la periodista Mariola Dinarès, directora i presentadora del vídeo podcast Pop-up de Catalunya Ràdio. En aquesta intervenció abordarà com recuperar l'atenció d'una audiència saturada i defensarà la credibilitat i la qualitat com a eixos clau del periodisme actual. A continuació tindrà lloc una taula rodona amb la participació de la mateixa Dinarès, amb Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona, i Maria López, periodista especialitzada en comunicació digital. El debat analitzarà com els algoritmes condicionen la visibilitat de les notícies i quins reptes plantegen per als mitjans i pels professionals. Una de les novetats d'aquesta edició serà la incorporació d'un torn obert de paraula que permetrà la participació directa del públic. La gala la conduiran dos professionals vinculats al territori, la periodista de TV3, Alba Martínez, i el periodista i emprenedor Marc Mundet. Més enllà del debat, la jornada també vol reivindicar el paper del periodista en un entorn cada vegada més automatitzat.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

els semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

l'última drecera, trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot depèn de com el vent trenqui totes les promeses. Si estem aquí tenim la sort de poder créixer, de trencar tots els silencis que ens cremen i que ens pesen. Vida, m'ho dones tot.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal, bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
4: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs, que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
3: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
4: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
3: Una de les principals novetats és que l'accions es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
4: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no? de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells i ens semblava important treballar-ho no, precisament en aquest espai.
3: A més, el programa inclou la participació de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren amb el Punt Lila convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals dins dels mateixos instituts. La iniciativa és, de moment, una prova pilot que ha de ser avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.